0: informe no alcanza aviso acuciante, una alerta tenue, no es alarma. Todo estaba, pero como en sordina. Es bueno desclasificar, combatir la ocultación nos permite acercarnos a las probables causas de la falta de reacción oficial ante el enorme flujo hacia Ceuta. Las voces informantes no sintonizaron con receptores sensibles o no transmitieron a los destinatarios adecuados o estos a sus superiores, los ministros del mismo partido, al no compatibilizar siquiera sus explicaciones, fallaron con estrépito. Y quien debía coordinarlos, por vez primera, no tocó arrebato.
1: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
2: Al hacer, hoy por hoy, I'm Jordi Rivera.
3: Hola, bon dia, són les 7:20 del matí, recuperem ja el nostre horari habitual de cada any. Comencem aquí aquest repàs informatiu, ho fem com sempre amb el temps, que avui mos la treca Noelia García. Bon dia.
4: Bon dia. Avui dijous a la illa de Menorca baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 26 graus a Maó i 27 a Ciutadella. Avui no s'esperen precipitacions i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Continua bufant amb intensitat moderada el vent de tramuntana, fortes ventades que podran superar els 60 km per hora i onades de 4 metres d'alçada. És una informació d'AEMET.
5: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con EIMA Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. EIMA, dale una nueva vida a tu casa.
6: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
7: ¿Sabías que los productos de IKEA combinan buen diseño, funcionalidad y calidad para el día a día? Y ahora muchos de ellos cuestan menos. Descúbrelos en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. En IKEA hemos bajado el precio, no la calidad.
3: El temporal que aquest dimecres va afectar Menorca i la resta de l'arxipèlag va deixar fins a la cita que vespre d'ahir un total de 6 incidents a la nostra illa. El Centre de Coordinació d'Emergències 1-2 va registrar 154 incidents relacionats amb la meteorologia adversa, la major part dels quals es van concentrar a Mallorca amb un total de 132. A Menorca, Mos, el municipi que va acumular més actuacions amb 3 incidents. Es Castell en va registrar 2 i Ciutadella 1. El fet més greu es va produir a Felanitx, on una dona de 67 anys va morir ofegada després de caure al carrer durant la tromba d'aigua i quedar atrapada davant d'un vehicle. Els altres incidents van ser provocats per inundacions i caiguda d'arbres. En concret, el balanç autonòmic recull 41 avisos per arbres caiguts sobre la calçada i 14 més per caigudes d'arbres en d'altres espais. També es van comptabilitzar 28 inundacions d'edificis o establiments i 10 inundacions de la via pública. A més, els serveis d'emergències van intervenir en 12 incidències relacionades amb interrupcions de serveis bàsics, 10 per despreniments d'elements urbans i 8 per obstacles o líquids a la calçada. El balanç inclou també 5 situacions de risc de despreniment, 2 avisos per risc d'inundació d'edificis i 2 caigudes de roques. Per avui dijous, la situació es normalitza i ja només romandrà activa una alerta groga per mala mar. Més per Menorca, posa en dubte que la limitació d'entrada de vehicles a la nostra illa estigui en funcionament el proper estiu i acusa el PP de fer accions dilatòries per enganar els residents. L'acusació la feia el portaveu econacionalista Josep Castells al primer ple del Parlament d'aquest període de sessions celebrat ahir dimecres. Segons el seu parer, la votació al ple del Consell de fa uns dies va ser només teatre, ja que era un tràmit que no calia perquè

0: cuarto de la noche juega España a los cuartos de final del Mundial Femenino contra Australia y desde las 3:20 contamos en la aplicación de la SER la etapa 18 de la Vuelta a España.
1: 8:20, 7:20 en Canarias.
2: A la SER, hoy por hoy, amb Jordi Rivera.
3: Hola, bon dia. Hola, bon dia. Són les 8 i 20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Fem, com sempre, amb el temps que avui mos la traca Noelia García. Bon dia.
4: Bon dia. Avui dijous a la illa de Menorca baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 26 graus a Maó i 27 a Ciutadella. Avui no s'esperen precipitacions i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Continua bufant amb intensitat moderada el vent de tramuntana, fortes ventades que podran superar els 60 km per hora i onades de 4 metres d'alçada. És una informació d'AEMET.
5: Proaocasion.com vos ha ofert la predicció del temps per al dia d'avui.
6: Atención, Menorca. Si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
7: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, el descanso de verdad.
8: En Ciutadella, Avenida Palma de Mallorca número 11, junto a Rotonda de Escaball. Y en Mahón, Capifor 12, Polígono de Mahón.
9: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
10: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
12: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
3: El temporal que aquest dimecres va afectar Menorca i la resta de l'arxipèlag va deixar fins la 6 de capvespre d'ahir un total de 6 incidents a la nostra illa. El Centre de Coordinació d'Emergències 1-2 va enregistrar 154 incidents relacionats amb la meteorologia adversa, la major part dels quals es van concentrar a Mallorca, amb 132. A Menorca, Mos, el municipi que va acumular més actuacions amb 3 incidents. Es Castell en va registrar 2 i Ciutadella 1. El fet més greu de tot l'arxipèlag es va produir a Felanitx, on una dona de 67 anys va morir ofegada després de caure al carrer durant la tomba d'aigua i quedar atrapada sota un vehicle. Les altres incidències van ser provocades per inundacions i caiguda d'arbres. En concret, el balanç autonòmic recull 41 avisos per arbres caiguts sobre la calçada i 14 més per caigudes d'arbres en altres espais. També es van comptabilitzar 28 inundacions d'edificis o establiments i 10 inundacions a la via pública. Val a dir que per aquest dijous la situació es normalitza i ja només roman d'activar una alerta groga per mala mar. Més per Menorca, posa en dubte que la limitació d'entrada de vehicles a la nostra illa estigui en funcionament el proper estiu i acusa el PP de fer accions dilatòries per enganar els residents. L'acusació la feia el portaveu econacionalista Josep Castells al primer ple del Parlament d'aquest període de sessions. Segons el seu parer, la votació al ple del Consell de Fons Dies va ser només teatre, ja que era un tràmit que no calia perquè tot s'ha de votar al Parlament. Josep Castells.
13: S'està enganyant altra vegada el poble de Menorca fent un teatre amb aquesta modificació de llei, que per cert no és necessària, que passi pel Consell de Menorca, que arribi aquí al Parlament, tot per anar gastant temps i intentar arribar al proper estiu i que no hi hagi limitació de cotxes a Menorca. I nosaltres estem aquí per denunciar precisament aquestes maniobres dilatòries

0: mateix motiu intentarem junts fer-ho de la companyia de la ràdio i que sigui, evidentment, un èxit, una passa cap a una vida un poc millor, sempre, en qualsevol sentit. No és massa difícil, tampoc, aspirar a allò, tenint en compte que venim de circumstàncies en les que hi ha moltes coses a millorar. Ja no dic únicament de les nostres vides personals, sinó en el conjunt, en el global. Penso en la situació hídrica de Menorca, que hagin plogut quatre gotes no soluciona, evidentment, res més que s'hagin fet net un poc alguns cotxes i que s'hagi arregat un poc el jardí. Però, evidentment, hi ha molt més que aquí hem de trascar per mirar de trobar solucions. I la cosa és important, perquè hi depenem molts. A part de moltes altres històries, tantes que no ens volem dispersar, al contrari, volem mirar de fixar un poc la nostra atenció. I la nostra primera atenció que posem és en la meteorològica, en la que és la previsió del temps, i per aquest motiu anem a saludar a Noelia García. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca, temps estable i sense precipitacions. Durant aquesta tarda, cel clar o poc ennuvolat i sol. Les temperatures baixen lleugerament. Màximes de 26 graus a Maó i 27 a Ciutadella. Continua bufant amb intensitat el vent de tramuntana. A la costa, fortes ventades que podran superar els 50 km per hora i onades de 4 metres d'alçada. El vent, això sí, disminuirà fluix durant la nit. Demà divendres, temps càlid, sol i cel clar o poc ennuvolat. Pujaran lleugerament les temperatures. Màximes de 29 graus a Ciutadella i 27 a Maó i una mínima de 20 graus a la capital. Demà bufarà vent fluix de component nord amb brises. És una informació d'EMET.
2: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
0: I, per cert, Fosquets de Lítica arriba ja al seu final. Avui hi ha concert. I m'ha comentat Nedu Fendant, el nostre company, que ha tingut l'oportunitat de xerrar amb alguns dels components de Figues del Trapaner.

0: passarà ara a l'Oi por Oi Menorca de Música. Ho fem per atracar-nos fins després que és de Lítica, que tanquen aquest dijous el seu festival, el seu sisè festival d'estiu. Ho fan amb música d'arrel tradicional, amb música menorquina, amb la música de Figues d'un altre paner. Doncs avui tenim aquí en directe a l'Oi por Oi Menorca a un dels seus membres, en Joan Carles Villalonga. Joan, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, tancau un festival que és emblemàtic i que us du a un escenari que suposo que t'impressiona, no?, en certa manera.
1: Sí, li tenim moltes ganes, eh? L'escenari el coneixem, per altres vegades que hem anat, però en la formació aquesta no. I crec que és una idea, és un luxe que Menorca compti amb aquest escenari, amb aquest festival de fosquesa lítica, i per nosaltres també és un luxe poder-hi tocar allà. I sí, impressiona, però jo amb aquesta sensació d'il·lusió de tocar allà i fora molt bé.
0: Vosaltres que et duis en l'actualitat una revisió també de lo que és el cançoner menorquí per projectar-lo cap al futur, no? per poder-lo

0: posar en valor avui en dia i que segueix qui sent actual, no?
1: Sí, aquesta és la idea. Nosaltres, de fet, vam començar el grup amb la idea que feia estona que no ens dedicàvem en el folk, amb Nanabel, la germana amb qui vam començar el grup i que veníem de tota la història de Subaida en el seu moment. I vam agafar repte un poc amb l'opció de... Bueno, hem passat uns quants anys, per tant, hem de donar-li una altra volta a la que ja li havien donat en Subaida en el seu moment i fer un altre plantejament diferent, musicalment, sobretot tenir molta ganes de donar força a les veus, perquè això sí que era molt important per nosaltres, i també de fer una revisió de la tradició, no només en clau musical, sinó també en clau literària, de lletres, és a dir, demanar-me a la tradició que mos interpel·la, no? Que diu, mos agrada allò que diu, quins són els elements que hi ha que tal vegada amb els quals no mos sentim del tot còmodes, i per això ho revisam.
0: Clar, hi ha cançons que seguim cantant, però que també tenen unes lletres que avui en dia potser no, evidentment, no cantaríem, no escriuríem, no?
1: No les escriuríem, i jo crec que també està bé, tampoc no ens hem de sentir culpables de cantar una cançó com a la plaça hi ha ballades, que és un part d'en aquesta nena la capa matant, perquè se li ha rebotat, senzillament, que mostra aquesta idea de poder patern damunt una filla, senzillament perquè no vol anar a ballar, te mataré. Llavors, aquest tipus de elements, érem que, tot i que això forma part de la cultura, de la folclore, i que, bueno, que els acantem, és el coneixement de la tradició, també era necessari fer-hi una revisió i demanar a les mateixes cançons que passen amb aquesta realitat i com us agradaria. I això és un poc la feina que vam fer. Estem parlant d'estereotips de gènere, que representa l'estereotip masculí, el paper de les dones, i aquí tenim unes quantes cançons, però bé, no és l'únic tema, també tractem d'història, tractem de dignitat, tractem fins i tot de la relació que Menorca i el territori té amb el turisme. També alguna cançó em fa menció.
0: Revisau part d'aquest cançoner menorquí, d'arrel tradicional, però també, de fet, teniu una Marta Elka, una cantant violinista mallorquina. També revisau part d'aquest cançoner mallorquí on hi ha lligams, segur, no?
1: Sí, molt de lligams. De fet, el fet d'incorporar a Marta, ja la coneixien de feia estona, i havia col·laborat amb nosaltres anteriorment, bueno, m'ho ha permès endinsar un poquet, però abans de la seva incorporació, quan escarbes la música tradicional menorquina, veus que hi ha molts de lligams. És a dir, les cançons mai són menorquines i prou, sempre hi ha lligams amb territoris desvoltants i de més enfora, a vegades trobes relacions molt curioses, algunes melodies que tenen reminiscències àrabs o sefardites, alguna melodia, quan recerques resulta que existeixen altres bandes, melodies similars i temàtiques similars, però clar, com més a prop, els territoris de parla catalana tenen un vincle innegable, i en Mallorca encara més, perquè és molt proper, i els romansos que coneixem aquí, allà també es canten, tot i que amb una altra melodia, i són molt similars, no? I, bueno, indagar un poc amb aquesta proximitat mos era molt interessant.
0: Feia referència abans en el poder i el protagonisme que tenen les veus en el vostre projecte, no? Perquè sou tres veus principals, i és molt mal de fer trobar un grup que tingui tres cantants, no? Hi ha un cantant, un bateria, i una o dues guitarres, no?
1: I després alguns que fan coros.
0: Però no tres cantants principals, no?
1: Tres cantants principals directes, més Nanabel, que també fa moltíssims de coros, i en alguna cançó també és de veu principal, per tant, són pràcticament quatre de veus, i és perquè teníem molt clar que era una aposta del grup. La polifonia i el fet que això també mos vincula a allò que és la tradició de Menorca, que la tenim tan sentida. Ara que han passat les festes de Gràcia, som maonesos, que som uns quants, sabem com d'important és en la festa mateix que la gent surti en els carrers, que agafi la guitarra, que canti. Són màgics aquests moments i, a més, la gent canta coral a ple pit i són coros absolutament brutals, no?, de forma improvisada, i aquest esperit trobaven que s'havia de reflectir en les cançons.
0: Esteu també envoltats de músics de primeríssim nivell, n'hem recordat tots els noms dels membres, no?, de Figues d'una altra manera, Anna Martel, que com ja n'havien dit, amb veu i violí, també Nauba Vialonga, Sabeu, tu mateix, Joan, veu i guitarró, també Nanabel, la teva germana, guitarra i veu també, i després tenim dos músics més, un és Manel Álvarez, baixista, i en Juan Flores, són dos estrelles, no?
1: Són dos incorporacions de nivell, eh?
0: De molt de nivell. Estrelles ho sou tots, eh? Però, bueno, aquí tenim dos músics també molt reputats.
1: Amb en Manel mos va unir sa trajectòria d'una forma relativament casual, perquè en Manel ha fet molts anys tocant amb sa Barcelona Jazz Orquestra, en Rei Gelato, amb Ignasi Terrassa, i sobretot vinculat bastant en el món de jazz, i va venir a parar a Menorca per diferents motius i viu aquí de llavors ençà i continua fent gires internacionals, eh? Però a ell al final anar a Londres li és igual partir des de Menorca, des de Barcelona. De fet, a vegades ho diu, amb moltes gires internacionals qui ho té més fàcil per volar som jo, no?
0: Ah, sí?
1: Sí, és curiós. Però clar, viu aquí de forma no interrompuda, i llavors la seva aportació en hora d'harmonitzar, hora de compondre i de fer els arranjaments les cançons ha estat valuosíssima. I saltes el cas d'en Juan Flores, sí. Un músic que ve sobretot del món del flamenc, alguns se'n recordaran de Ojos de Brujo, o tindran en ment autors com Antonio Orozco, ell ha estat percussionista sempre al costat d'aquests autors, va començar el primer grup que he comentat, i bueno, consideràvem que incorporar algú que, tot i que és de segon llinatge Pons, no té cap relació amb Menorca, incorporar algú que fes una mirada externa, no? I s'empapés d'aquesta música menorquina, però vist des de fora, no? Des de Barcelona estant, i hem fet sempre flamenc i coses que s'hi semblen. I la seva aportació és de qualitat.
0: En aquest concert de Lírica veniu, a més, acompanyats. Afegiu un element més, un element nou, en el vostre concert, que és la dansa, precisament, d'un grup que es diu Radicela, que precisament ve a fer en la dansa el que feix vosaltres en Sabor, que revisa un poc aquesta arrel tradicional.
1: Sí, jo els vaig conèixer perquè a la Fira Mediterrània, que és un poc la fira de referència del món de la cultura popular a tots els països catalans, que vehicula tant dansa com música, tenen un obrador, que és una espècie d'espai de creació, diguem, i aquest grup es va formar en aquest obrador de Safira, i la seva intenció era un poc això que has comentat, no? El que fèiem nosaltres en sa música, fer-ho ells també en sa dansa, eh? Agafar danses tradicionals dels diferents territoris, jotes de ses Balears i de Tortosa, que també en ballen, danses de Manresa, balls de bastons, un ball de gitanes, tots aquells balls tradicionals els feien seus, els fan seus d'una forma molt, molt vistosa. Qui vengui podrà comprovar com fan uns balls amb unes coreografies que semblen completament contemporànies i molt, molt xules, i estan fent una jota. Vull dir que és una cosa molt guapa, i consideràvem que casava de ple amb la feina que feien altres.
0: Interessant aquesta proposta de Figues d'un altre paner, junt amb Radicela, aquest concert d'aquest dijous a les 8 de vespre a Lítica, per tancar aquest festival de Fosques a Lítica. Nosaltres agraïm molt avui a en Joan Carles Villalonga que hagi acudit aquí als estudis de Ràdio Menorca. Joan, moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Allà us esperam.

0: llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
1: Aquest dissabte 12 de setembre, de 4 a 8 del capvespre, vine a Vinibeca Nou, a Swing with Gaza Menorca. Una jornada solidària amb Palestina, amb música, dansa, tallers infantils, cometes, exposició, síndria solidària i una acció col·lectiva al mar. Compartim la mateixa mar. Entrem-hi plegats per unir les dues ribes de la Mediterrània. T'hi esperam.
2: Hoy por hoy. La informació com mai l'havies escoltada.
3: La música continua sent un dels grans elements i esdeveniments que ens fan gaudir d'aquest estiu, ja cap a la tardor, que vivim a Menorca. I la Capella Davidica de la Catedral de Menorca enceta un programa que arrenca el dijous 17 de setembre i del que en volem fer 5 cèntims avui amb una de les persones que des de l'organització està treballant-hi. Joana Barceló, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: La música i els sons que envolten un programa que s'ha, diguem, preocupat de mirar de cercar doncs, grans moments perquè el públic pugui gaudir. Deia jo, arrenca aquest dijous, 17 de setembre, i ho fa amb l'organista Biel Moy.
4: Sí, bueno, bàsicament el festival d'orgue que començàvem, que enguany també han retardat un poc més, començàvem a setembre durarà fins 8 d'octubre, un poc també aprofitant que no fa tanta calor, que també és un bon moment d'allargament de temporada, de que tenim encara molt de visitants aquí i que visitants... I també, evidentment, tota la gent dels nostres pobles puguin seguir gaudint de música. I aquest és un festival un poc especial. Jo crec que molt important perquè el protagonista absolut et sorga, no? Et s'instrument. I d'una manera especial encara més, sorga barroc del Secós. És un orgue declarat bé d'interès cultural com a orgue del segle XVIII i per tant, és una oportunitat de sentir un instrument que molts, com el Mozart, va qualificar com el rei dels instruments. No només perquè també és molt gran, sinó alhora també per la seva gran riquesa en sons, no? I, per tant, la veritat és que és una experiència preciosa poder gaudir de sons de catorga i enguany han triat un programa amb 4 organistes acompanyats dos concerts de veu, que també és un poc aquest referent del cant coral de la Capella Davídica, i amb arrels, no? Amb arrels de Menorca i de la nostra comunitat. Per tant, creiem que seran 4 concerts verdaderament excepcionals per gaudir de sons d'un instrument que és patrimoni cultural viu, no? Del nostre poble i que, per tant, valia la pena posar-ho en valor.
3: Ens anem a sentir uns sons que, com dèiem, són de gran riquesa per la complexitat pròpiament del que és l'òrgan, que, a més, després, i com bé comentava, s'acaba de fer amb un parell d'ocasions dins del programa, el dimarts 22 de setembre i el dilluns 28 de setembre, amb la soprano Sofia Pauli i, després, respectivament, amb Lluís Sintes, que participa amb l'organista Nadal Roig Serralta, Ana Sofia, i amb l'organista Tomé Olives, en Lluís Sintes, el que posa més encara riquesa, si cal, damunt el que és el tema de la música de l'òrgan.
4: Exacte. Sí, seran dos concerts preciosos. Jo crec que ho seran tots 4, perquè ells, evidentment, tenen aquest punt especial, no? A més, també en Lluís i en Tomé són dues persones molt estimades a Menorca, no? I que estan preparant un programa molt polit, incloent algunes peces, no?, molt lligades a la nostra illa. Per tant, podran gaudir, sí. Jo crec que podran gaudir de quatre concerts molt polits.
3: El dijous 8 d'octubre serà Joan Seguí Mercadal que, com a organista, tancarà el festival complint aquesta premissa, no?, que estem reient també del virtuosisme d'intèrprets d'aquí de Menorca.
4: Sí, de persones arrelades a Menorca, tant en Biel Moll, que també prové de família menorquina, son pare era menorquí, és menorquí, i també en Tomé, en Lluís Cintes i en Joan. En Nadal és un organista jove també de Mallorca, en aquest cas. Tots quatre, la veritat, gent molt jove, molt talentosa, amb molt de reconeixement, tant internacional, en Nadal Roig té molt de reconeixements internacionals, i també tant en Joan Seguí com en Biel Moll, que Biel Moll està a Alemanya, en Joan està a Barcelona, però també ha guanyat quantitat de premis, no? Vull dir que, per tant, són quatre organistes molt reconeguts, seguint joves, amb unes trajectòries de reconeixements importantíssimes. I, per tant, creiem que trauran totes aquestes grans possibilitats que ens dona un instrument com és l'orgue del Secós.
3: Si ja coneixen el que és un concert d'òrgan, no tindrem que dir molta cosa perquè sabrem que ho poden apreciar, però si no, deixi'ns un poc en dubte per la sorpresa. La primera de les oportunitats està encara ben a prop, però per aquest motiu no hem de badar. Hauríem de mirar de comprar les entrades. Com ho fem?
4: Sí, bàsicament, les entrades abans es poden comprar la taquilla en el Museu Diocesà, en el carrer dels Seminaris, l'antic convent dels Agustins, que és allà on hi ha els Socors, i després obrim taquilla una hora abans de cada concert, però estiguin convençuts que trobarà el lloc.
3: Doncs avui hem xerrat de la música, de l'òrgan, d'aquest absolut protagonista, que és aquest orgue barroc dels Socors i del programa, que ben bé prest s'ha encetat perquè ho puguem gaudir des de l'organització Joan a Barcelona. Gràcies per haver-nos acompanyat avui i molt bon dia.
4: Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el mango extra granelados con 69 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 18,75 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: IHM contrata dirección de obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata dirección de obras.
7: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
8: Búscanos en beds.es.
9: Descubre Cape Now en Hotel Meliá La Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
10: dissabte, 12 de setembre, sa darrera i partim. Vine al Parc dels Quarters de Santiago i gaudeix d'una gran festa per a tothom. A partir de les 6, gegants, pinyeta pinyol, sorteig d'un cap de setmana a Mallorca per a dues persones i a les 8 i mitja, Joana Pons i ses guitarres. A les 10 de la nit, l'Orquestra Huracán. Durant la festa, torrada, hamburgueses, pinxitos, megatruita, ensaïmada gegant. Aquest dissabte, 12 de setembre, sa darrera i partim al Parc del Quarter de Santiago. Organitza Associació de Veïns Avinguda Menorca. Col·labora Ràdio Menorca, Cadena Ser.
3: 12 i 46 minuts.
11: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
3: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 10 de setembre amb Edu Zendan. Bon dia.
12: Bon dia, Lluís.
13: Hoy por hoy, Cadena Ser.
3: La rutina torna avui a moltes cases de Menorca. 12.286 fiets i fietes i adolescents menorquins han iniciat aquest dijous el curs escolar 2026-2027.
12: La xifra és lleugerament inferior a la del curs anterior, quan hi havia un total de 273 alumnes més, tot i que la delegada territorial d'Educació de Menorca, Alexandra Marquès, lleva importància a aquest descens dels alumnes. Escolta.
14: Bueno, les dades tampoc no és molt significativa. El curs passat van començar el curs en 12.559, i ara el començava en 12.286. Vull dir, el que ens diu sobretot és que la natalitat havia baixat durant uns anys i són els grups aquests que estan pujant, que són més reduïts. Però tampoc no és una dada molt significativa.
12: Pel que fa als docents, n'hi ha un total de 1.392. Totes les places han estat adjudicades, llevat d'una que s'espera cobrir en breu, tot i que, tot i això, la data d'avui d'incorporació de molts mestres també indica l'inici d'algunes baixes temporals per diferents motius també que s'espera que es puguin solventar. Algunes d'aquestes baixes les comenta també Alexandra Marquès.
14: Sobretot mitja jornades de centre de la mà, de DOIs, de cuina i pastisseria, serveis de restauració... És a dir, són cosetes així, la majoria són substitucions, inclús són algunes d'una setmana, de dues, fins al mes de Nadal. Places per cobrir tot el curs, només n'hi hauria una en escat de llevant, vull dir que és d'FP, i després també hi hauria una plaça que seria també de serveis de restauració, que és una mitja jornada...
12: En matèria d'infraestructures, la gran novetat d'aquest inici de curs és la posada en marxa del nou centre integrat de formació professional a Ciutadella. Així mateix, el Pla d'Infraestructures Educatives manté en execució diversos projectes de gran abast a l'illa, com el nou col·legi d'Esmercadal, que es preveu que entri en funcionament durant el primer trimestre del curs, la reforma del poliesportiu Maria Àngels Cardona o la licitació de l'ampliació del gimnàs del Joan Ramis de Mó. Durant les obres de millora, l'illa comptarà de manera provisional amb 7 aules modulars instal·lades.
3: El temporal que aquest dimecres va afectar Menorca i la resta de l'arxipèlag va deixar fins a les 6 d'escavespre d'ahir un total de 6 incidents a la nostra illa.
12: 7, finalment, van ser els incidents que es van enregistrar. El Centre Coordinador d'Emergències 1-2 va registrar 154 incidents relacionats amb la meteorologia adversa, la major part d'ells a Mallorca, 132 a Menorca. Mahó és el municipi que va acumular més actuacions amb 3 incidents. També n'hi va haver 2 a Castell, una Ciutadella i un altre a Mercadal. El fet més greu es va produir a Falanitx, on una dona de 67 anys va morir ofegada després de caure al carrer durant la tromba d'aigua i quedar atrapada davall un vehicle. Altres incidents van ser provocats per inundacions o caiguda d'arbres. En concret, el balanç autonòmic recollia i que vespre 41 avisos per caigudes d'arbres sobre la calçada, 14 més per caigudes d'arbres en altres espais. També es van comptabilitzar 28 inundacions a edificis o establiments i 10 inundacions a la via pública. A més, els serveis d'emergències van intervenir en 12 incidències relacionades amb interrupcions de serveis bàsics, 10 per despreniments d'elements urbans o 8 per obstacles o líquids a la calçada. Per aquest dijous, la situació, ja ho hem vist, s'està normalitzant i ja només romandrà activa una alerta groga per mala mar.
3: L'activitat constructiva a Menorca manté una evolució positiva durant el primer semestre d'aquest any, tot i que marcada de manera significativa per l'efecte de les legalitzacions extraordinàries d'edificacions.
12: Segons les dades de l'Observatori de l'Edificació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, a Menorca es van visar un total de 824 obres fins al mes de juny. Si s'inclouen aquests expedients, però, de regularització extraordinària, la xifra real de projectes se situa en només 668. Aquest impacte és especialment acusat en l'habitatge unifamiliar dels 216 habitatges d'aquest tipus visats a l'illa, pràcticament la meitat, un total de 103, corresponen a legalitzacions. Pel que fa a la creació global del nou habitatge a Menorca, va sumar 467 unitats en els primers 6 mesos de l'any, de les quals 251 corresponen a habitatges plurifamiliars lliures. En termes econòmics, el pressupost total visat a l'illa va aconseguir els 143 milions d'euros, abastant una superfície de 169.000 metres quadrats. El president del Col·legi d'Arquitectes de Menorca, Llorenç Seguí, també destaca destaca l'increment dels habitatges de protecció oficial.
15: S'han fet projectes per construir 159 habitatges de protecció oficial a Menorca. Aquí hi ha un augment moltíssim significatiu. Passem de 12 habitatges que es van projectar a l'any 2025 a 159 en el darrer any.
12: Des del Col·legi d'Arquitectes recorden que, tot i el dinamisme del sector, la manca d'habitatge assequible i protegit continua sent el principal repte del mercat residencial.
3: Hi ha més informació. Te sentim, Edu, a partir de les 2:15 a l'hora 14 a Menorca.
12: Reprenem una altra vegada a l'hora 14 a Menorca.
3: També, ja sabeu, a radiomenorca.com.
16: Vuelven los días del dragón a Menorca. Prepárate para rugir de emoción al volante de tu nuevo Omoda o Jaecu, con descuentos de hasta 15.950 euros y empezando a pagar en 2027. Del 11 al 26 de septiembre, disfruta de esta oportunidad en Carreras Center, en el polígono de Moho. Días del dragón de Omoda y Jaecu. Ven a Carreras Center y despierta el dragón.
3: Aquest dematí es notaven els nervis, les il·lusions, el que implica una tornada de nou a les aules. I això ho hem vist a totes les escoles de la nostra illa. Avui volem ratllar-ne de com 12.286 fillets i filletes i adolescents de Menorca inicien avui el curs escolar 2026-2027 a Menorca. I per aquest motiu ratllem amb la directora territorial d'Educació, Alexandra Marquès. Bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
3: Bueno, el primer és demanar un poc com s'està desenvolupant la jornada.
17: Bueno, de moment en total normalitat.
3: Quan reiem concretament d'aquests moments d'inici, és un poc no només que els fillets vagin a escola, no? És un poc que posem una puntada, un fil a la cua i encetem un poc de nou les rutines, d'altra banda tan importants de les nostres vides en general, no?
17: Sí, exactament. Vull dir, és el moment en què acaba l'estiu i tornem, el que seria altra vegada, a tota la normalitat, no? Tant en el dia a dia d'escola com després en les activitats extraescolars que fan fillets i adults.
3: Nosaltres, que sempre intentem interpretar les dades o les xifres, nosaltres relleven de 12.286 perquè fa referència a l'alumnat de Menorca, és un poc menys que l'any anterior. Què ens diuen, en general, les xifres respecte al tema de l'assistència dels escolars a les aules?
17: Bueno, les dades tampoc no és molt significativa. El curs passat van començar el curs en 12.559 i ara el començava en 12.286. Vull dir, el que ens diu, sobretot, és que la natalitat havia baixat durant uns anys i són els grups que estan pujant, que són més reduïts. Però tampoc no és una dada molt significativa.
3: Altra qüestió que sempre prenem interès és veure si tot està a punt perquè comenci el curs de manera normal, com comentàvem. I és cert que ja entenc de vegades algunes coses que s'han d'acabar de quadrar. A nivell de tema d'obres o no acabades, o que hi hagi qüestions pendents com equips de feina, docents, per acabar de quadrar, diguem, dient un poc l'organigrama, està també tot, diguem, bon i a punt? Hi ha algunes coses que potser a darrera hora encara s'estan ajustant a la realitat?
17: Bueno, en relació a les places que m'estàs comentant, la veritat és que començàvem el curs amb tot el que serien els claustres coberts, vull dir, les substitucions que hi ha, bueno, les coses que hi ha a cobrir ara són temes puntuals que han anat sorgint arrel de la incorporació dels professorat al mes de setembre. Quan s'incorporen el professorat, bueno, hi ha gent que demana una reducció de jornada, mitja jornada, unes baixes, vull dir, que van sorgint, i aquestes són les que s'estan cobrint ara. A nivell de conselleria tenim dos tràmits que es fan de manera setmanal, un seria el tràmit ordinari, que es fa divendres, on la gent que està apuntada a llistes, no?, agafa una plaça, segons els punts que té i els mèrits, no? I després hi ha el tràmit urgent, que és cada dimarts, que seria per aquelles places que no s'han cobert en el tràmit ordinari, que surten en el tràmit urgent. Ara el tràmit urgent aquest que està enxerrant ha acabat avui matí per la gent apuntatxa i al llarg del dia o demà sabrem quines vacants realment no han quedat cobertes. Quines places sortien en aquest tràmit urgent, per exemple? I són coses molt específiques. Tenim, sobretot, mitges jornades de centre de la mà, de DOIs, de cuina i pastisseria, serveis de restauració... És a dir, són cosetes així, la majoria són substitucions, inclús són algunes d'una setmana, de dues, fins al mes de Nadal, vale? Així, places per cobrir tot el curs, només n'hi hauria una en Escat de Llevant, vull dir que és d'FP, i després també hi hauria una plaça, no ho tinc per aquí apuntat, que seria també de serveis de restauració, que és una mitja jornada, i una altra que era de Antoni Joan, és una setmana, la substitució que tenim. Vale, bé, en general serien aquestes. Vull dir que podem estar contents que s'inici de curs comencen les plantilles molt ben dotades i les coses que van sorgint són lo normal ara en aquesta època.
3: Alguna de les coses també diferent o significativa respecte a l'any anterior és que Menorca incorpora el Centre Integrat de Formació Professional de Ciutadella, també una qüestió que respon un poc a com evoluciona, no, l'educació.
17: Exactament, sí, posarem en funcionament el Centre Integrat de FP de Ciutadella, de Cuina i Hostaleria. Si està fent feina durant tots els cursos passats, tenim un equip directiu nou que ho, bueno, la veritat és que el seu projecte és molt enriquidor i ho estan agafant amb moltes ganes i il·lusió, i ara estem fent feina a marxes forçades per tal que dia 21, que és dia que comencen les classes d'IFP, es puguin començar tots allà.
3: Quines altres qüestions tenen, diguem, un poc també dins el calendari per anar... Perquè, evidentment, hi ha moltes qüestions, s'entén, que van demandant atenció o reformes. Menorca, quines altres qüestions tenen, diguem, pendent de feina dins aquest sentit?
17: Bueno, a part de Centre Integrat de FP, tenim l'escola de Mercadal, la Fontassa, que al llarg d'aquest trimestre també s'acabaran les obres i després farem el trasllat del que seria l'escola de Montetora de Mercadal a la Fontassa. Després tenim en marxa el Maria Àngels Cardona, el pavelló, que ara s'ha fet un recàlcul de l'estructura, val? I seguim amb les obres, no estan aturades, senzillament s'ha hagut de fer aquest càlcul. Després tenim que Joan Ramis i Ramis, que és l'únic qui és a nivell de Menorca, que no té un gimnàs, ara s'està redactant el projecte d'un gimnàs per aquest institut. Tenim també el nou conservatori, que també està en redacció, i tenim el CEPA Joan Mirimer, que també està en redacció.
3: Qüestions que van avançant. Ja veus que aquest curs ho tenim bon i a punt. Bueno, de fet, ja està en marxa. I en aquest punt de sortida, nosaltres sempre també interessant-nos en saber com es desenvolupa. Moltes vegades, i ja per acabar, reiem un poc el model en el qual hi ha el tema de normativa. Una qüestió en la que hem pogut veure que estem convisquent aquest canvi de paradigma a l'educació, on de mica en mica se van fent les coses de manera diferent. Diguem que no basem tant el que és la base de coneixement, sinó que les noves tecnologies també estan entrant, i hi ha hagut un poc de debat també en com emprar aquestes noves tecnologies per saber aprofitar lo millor, però sense que sigui perniciós tampoc per el que és... Bueno, tenim aquí l'informe PISA, no?, que diu que el tema de la comprensió lectora sembla que està baixant. Quina mena de reptes suposa per l'educació també en aquest curs que ara comença?
17: Quins reptes? Bueno, tenim el tema de les pantalles, vosaltres ja sabeu que la conselleria té normativa en relació a tot aquest tema, així com a restringir l'ús dels dispositius. Després també tenim amb els currículums nous que s'augmentaven les hores de català i de matemàtiques, també és una passa en aquest sentit. I res, anar a fer feina tots, remar tots a una, tant el que serien els centres, els claustres, les famílies i conselleria, per tal de que aquests nombres es puguin anar revertint.
3: No sé si s'han notat també les dades de que hi ha un interès creixent per el que és la concertada en detriment de la pública, o tampoc no són dades molt importants?
17: Tenim matriculats a l'escola concertada 2.963 alumnes i la pública 9.323. I en relació a l'any passat hi ha una baixada de la pública d'uns 300 alumnes i una pujada de la concertada d'uns 50.
3: Volem agrair avui a la directora territorial d'Educació, Alexandra Marquès, que ens hagi pogut atendre. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Avui per Avui Menorca i molt bon dia.
17: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
18: És la una. Las 12 en Canarias.
19: El rey Felipe VI inaugura a esta hora el año judicial, una cita marcada sin duda por lo ocurrido en Ceuta y la desclasificación de los documentos sobre la entrada masiva de migrantes, las críticas a la justicia y también las tensas relaciones entre Zarzuela y Moncloa.
18: Hora 14.
20: con Javier Casal.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. El acto de apertura del año judicial, como digo, se celebra a esta hora en el Tribunal Supremo, donde está a punto de intervenir el rey Felipe VI. Antes lo ha hecho la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que ha pedido más independencia de los poderes públicos, y ahora es el turno de la presidenta del Supremo, Isabel Perelló. Vamos hasta el Supremo. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Por primera vez en la historia, dos mujeres protagonizan los discursos de la apertura de tribunales. Está en poder de la palabra ahora mismo la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, que está haciendo una encendida defensa de la independencia judicial, que ha dicho que atribuir a jueces y tribunales que adoptan determinadas decisiones por razones políticas es de extraordinaria gravedad. Antes, la fiscal general Teresa Peramato ha defendido también la imparcialidad de la Fiscalía.
22: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convengan a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos y con sujeción exclusivamente a la ley.
21: Peramato también ha hablado de la crisis de Ceuta. Javier, ha dicho que la aplicación de la ley a los migrantes no está reñida con la humanidad.
19: Acto en directo. Será muy interesante saber también qué dicen los asistentes a este acto en los habituales corrillos que se celebran después. En hora 14 estaremos allí, donde seguramente se va a hablar y mucho de Ceuta. La desclasificación de los documentos de la entrada masiva nos deja además declaraciones políticas durante la mañana con dos de los protagonistas, como son el ministro del Interior y Defensa. También Marlaska insiste en que nadie pudo prever lo que ocurría en Ceuta.
23: No es que no lo preveyera el CNI, tampoco lo preveyeron los sistemas de información de Policía Nacional, de Guardia Civil, tampoco Europol, tampoco Frontex, que también están trabajando sobre el terreno, tampoco el Servicio de Acción de Exterior de la Unión Europea, que también está trabajando, tampoco los servicios de inteligencia marroquíes, que también están trabajando. Nadie lo preveyó, no se está culpando a nadie.
19: Las palabras del ministro del Interior, la otra implicada, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues tampoco ha querido entrar en polémicas, ha bajado muchísimo el pistón esta mañana, aunque la documentación desclasificada apunta al trabajo del CNI o de la Guardia Civil y cómo se trasladó entonces esa información. Robles ha defendido la actuación de las instituciones, aunque también reconoce un margen de mejora y habla de situación imprevisible.
24: Es un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y mire, a mí hay algo que me gusta mucho siempre de las Fuerzas Armadas, lecciones aprendidas, que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda, que lo vamos a intentar, sin ninguna duda, que se hizo todo lo que se creía que se podía hacer.
19: El Partido Popular, mientras tanto, como hemos contado hace una hora aquí en la SER, quiere que se centralice toda la comunicación sobre esta desclasificación desde Génova. Se lo han pedido a todos los barones territoriales. Básicamente lo hacen para evitar situaciones como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso habló incluso, recordemos, de romper relaciones diplomáticas con Marruecos, un extremo en el que no se ha metido Génova. Pero es que Ayuso está a esta hora interviniendo en la Asamblea de Madrid y Ana Iriarte, esta comunicación de la dirección de su partido, pues parece que o no le ha llegado o es como si no lo hiciera, porque ha cargado duramente contra el presidente Sánchez por la crisis de Ceuta. También ha hablado del ático, pero sin referirse directamente a él. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: Muy buenas tardes, así es, la presidenta ha empezado los primeros minutos de su discurso en clave de política nacional hablando de Ceuta y dirigiéndose al presidente del gobierno, Isabel Díaz Ayuso.
26: El que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
25: Y como habéis escuchado, Ayuso también ha hablado del ático, pero sin nombrarlo.
26: Hemos reorientado nuestros presupuestos, cancelamos vacaciones y hemos puesto a la venta varios inmuebles públicos, ahorrando 7,5 millones de euros anuales a los madrileños con nuestra política de traslados y concentración de sedes.
25: Bueno, y es que en estos momentos sigue el discurso de la presidenta aquí en la Asamblea de Madrid.
19: Debate sobre el estado de la región, Ayuso y sus anuncios. También ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid la ampliación del metro a varios municipios del sur de la comunidad.
20: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
19: 1:05 y más cosas. Aldo Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
27: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En Portugal, los empresarios hablan de pérdida de competitividad frente a España por los altos precios de los carburantes. El ejecutivo portugués apenas aplica descuentos, en todo caso son mucho más bajos que en España, así que la diferencia de precios está en máximos. Vamos a Portugal, corresponsal Bray Suárez.
0: Así es, en las gasolineras portuguesas los precios no bajan de los 2,20 € por litro. Llenar un depósito de 50 litros cuesta más de 105 euros desde este lunes. Estamos hablando de máximos históricos en diésel tras la mayor subida de precios en 4 años. A la carga fiscal más alta de Portugal se suman las escasas ayudas del gobierno. Solo 15 millones de apoyos al gasóleo agrícola y 3 céntimos adicionales en el descuento del impuesto de carburantes. Las quejas son unánimes. Para los habitantes de las zonas fronterizas, repostar en España ya es lo habitual. La gente evita coger el coche en las ciudades y los empresarios denuncian que Portugal no puede competir con España en estas condiciones. Esta histórica diferencia de precios, ahora más acentuada, ha hecho crecer las importaciones ilegales de combustible desde España.
19: Nos queda el deporte. De deporte y un poco también de política, Sonia Luz, porque hoy es Marruecos protagonista. Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Vamos a buscar reacción a esas palabras del presidente de la Federación de Fútbol Marroquí afirmando en un mitin en campaña electoral que la final del Mundial 2030 va a ser en Casablanca. ¿Cuál es la reacción, Antonio Meana? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes. La Federación Española no valora declaraciones del socio marroquí. En conversación informal con la cadena SER explican desde Las Rozas que pasan de polémicas y se ciñen en su argumento permanente. Por seguridad, por instalaciones y por experiencia, no tendría sentido que la final del Mundial 2030 no fuera en España. Tenemos el apoyo de UEFA. La decisión, recordemos, es de FIFA, no está tomada y es un tema que viene de largo porque Marruecos en privado lleva meses diciendo que la final será en Casablanca. Como digo, Rafael Uzán prefiere mantener un perfil bajo y no contempla que la final no sea en España.
1: Es un tema que viene de largo, gracias Antoni, que va para largo, pero hay más asuntos este día. Tenemos una contrarreloj decisiva en la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
4: Buenas tardes, desde el puerto de Santa María. Dentro de una hora va a arrancar la 18ª etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj de 32 kilómetros, destino Jerez de la Frontera. Jornada importante para Enric Mas, líder de la carrera con 2.06 sobre Félix Gall, 2.10 con Primo Roglic. El balear será el último en tomar la salida a las 4:55 de la tarde.
1: Gracias, Borja. Tenemos mucha actividad en el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra desde mañana en Madrid, y en baloncesto la selección femenina juega los cuartos de final del Mundial contra Australia a las 9:15 de la noche.
19: Pues mira que bien, Aldo, que han bajado un poquito las temperaturas, ¿eh?
27: Sí, aunque seguimos muy pendientes de las tormentas en el Mediterráneo, en el resto del país tendremos temperaturas más bajas que días anteriores, pero cielo a cambio poco nuboso o despejado.
19: 1:07. Regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
5: Hora 14. El láser.
3: Una i set. Seguim en directe a l'Avui per Avui Menorca. La primera del nostre programa hem estat escoltant a Joan Carles Vialonga, de Figues d'un altre paner.
6: I ho va agafar repte un poc, amb succió de... Bueno, han passat uns quants anys, per tant, hem de donar-li una altra volta a la que ja li havien donat en Sue Biden en el seu moment i fer un altre plantejament diferent, musicalment, sobretot tenir moltes ganes de donar força.
3: Ells se n'encarreguen de concloure Fosquets de Lítica d'aquesta edició. Han estat xerrant amb els nostres companys d'Ofendant i de música en xerrar també amb Joana Barceló, de Capella de Davídica.
7: Un festival un poc especial. Jo crec que molt important, perquè el protagonista absolut et sorga, no?, et s'instrument, i d'una manera especial encara més, sorga barroc del secós.
3: També hem estat xerrant perquè avui és el primer dia de classe de tornada a l'escola dels Lots i Lotes de Menorca amb Alexandra Marqués. Ella és la directora territorial d'Educació.
8: Tampoc no és molt significativa. El curs passat van començar el curs en 12.559 i ara el començava en 12.286. Vull dir, el que mos diu sobretot és que la natalitat havia baixat durant uns anys i són els grups aquests que estan pujant, que són més...
3: I ara fem una petita pausa i de seguida, és dijous, anirem a l'Orfeó.
5: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
28: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
29: El mejor mueble al mejor precio.
30: En Hipermueble.
28: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó. Amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar. La doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular. I el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de l'única unitat d'estètica a Menorca. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Maó, al 971-35-11-15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971-48-15-00. La primera visita informativa és gratuïta.
9: Sara empezó pintando dibujos para sus padres y ahora es artista de talla internacional. Los niños son incorregibles. Por suerte, su miopía no. Pide cita en Multiópticas i revisa de forma gratuïta la vista de tu hijo.
10: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Maó, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
11: Aquesta tardor, visita Hauser & Wirth Menorca, a l'Illa del Rei, i descobreix l'exposició col·lectiva Directionless, organitzada per Rashid Johnson. Prova la carta del restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, que inclou tallers per a totes les edats i música en directe. Visita'ns de dimecres a diumenge fins al 25 d'octubre. Més informació i reserves a menorca.hauserwirth.com.
12: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
3: Aquesta musiqueta, aquesta sintonia, el cert és que ens engega, ens imaginem, no sé per què, un tren que es posa en marxa i estem tots a l'estació i ens hi pugem perquè ens du a l'Orfeo Maones. Així serà de dijous en dijous, com totes les setmanes, per no perdre les bones costums que ens apropen a la cultura de la nostra illa. I dit això, ja sabeu que en aquest tren viatgem moltes persones, entre elles i quasi podríem dir al capdavant amb la caldera, perquè això tiri la presidenta de l'entitat, Leli Olives. Bon dia, benvinguda.
13: Bon dia, Lluís, què tal?
3: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos. Avui comencem ja un poc el curs escolar, que és quasi com
13: sí,
3: dir també el curs de l'Orfeo.
13: Exactament, i el començam por todo lo alto. El vam acabar, quan el vam acabar, perquè esgost, que va fer tant de mal temps, en Joan Taltavull me va telefonar per si podien fer una cosa a l'Orfeón, que eren uns francesos, que eren com a uns clowns, però no eren clowns, però eren 5 paraules, amb la qual cosa, fantàstic. I va ser genial, perquè ho havien de fer a la Mola, però feia tan mal temps que si ho haguessin tingut muntat, ho haguessin trobat a Mallorca. O sigui que, impossible. I van fer-ho a l'Orfeón amb molt de gust. Però aquest cap de setmana començam amb Lope de Vega i Les Garbo. Lope de Vega i Carpio, Fènix de los Ingenios, com vaig aprendre jo quan anava a escola, i encara me'n record. Potser en l'informe PISA aquest que ha sortit tan malament m'haurien de demanar per què encara me sé aquestes coses, jo. I, evident. I començam amb això, que és algo que jo havia somiat molt de temps, li vaig dir a Juan Carlos, perquè jo vaig veure una cosa que es deia Una noche con los clásicos. I eren bastants de clàssics, però que anaven lligats. Un era Adolfo Marsillac i dues senyores imponents i recitaven fantàsticament bé. I llavors, quan Ses Garbo me proposen de fer aquesta cosa amb en Juan Carlos Talavera,
3: sí.
13: Lo he dicho bien. Es que,
3: buenos días y bienvenidos.
13: Gracias. Sí, porque al principio yo digo, no me sabía el nombre y me sale Juan Carlos. Digo, bueno, ahora ya sé la mitad, me falta ahora el apellido. Y me salió el apellido, pero va y viene. Por lo tanto, molt bé. Quan me van dir que ell els hi estigui preparant una cosa similar en allò, però en Lope de Vega. No té res que... Sí, té que veure, perquè és un clàssic. I va agafant poemes, ell us ho explicarà, i els va ajuntant perquè elles dues, i és pianista, recitin, faixin, i jo, comprendràs que pensant en aquella cosa vaig ser de lo més feliç, evidentment. I a partir d'aquest moment jo ja m'acall, i com que aquí tenim el director, que és artífex de so, i el pianista, que és part important, que només el tenen assustat, perquè també té d'interpretar, i llavors li agafa una cara de susto impressionant, però bueno, dissabte se li haurà passat, es va?
14: Supos.
3: També el saludem, gràcies per acompanyar-nos avui.
14: Moltes gràcies a vos.
3: Bé. No han dit el nom del pianista, per cert, eh?
13: Ah, Pere Pelegrí.
3: Gràcies. L'he presentat tots.
13: El de los ingenios, també. Perquè, bueno, ell explicarà la música. Jo te deixo amb els dos, jo ja me callo.
3: Anem a pensar.
13: I la setmana que ve ja serà meu.
3: Juan Carlos, coméntame un poco cómo llevar a Lope de Vega. Yo creo que no debe ser difícil tampoco entender que un nombre de este peso pueda llegar al escenario, pero es el cómo, ¿no? El cómo en un momento determinado lo pones allí con las Garbogels en escena.
15: Esto es una petición de ellas, es decir, querían hacer algo con el verso clásico, verso del siglo de oro. Me propusieron hacer un taller, pero yo lo de los talleres no sé muy bien cómo se hacen. Soy como el Joaquín y Ascensión de la del Manojo de Rosas. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Entonces yo les propuse que mejor hiciéramos un recital. Y les propuse que podía ser Lope de Vega como la figura más emblemática del siglo de oro, ¿no? Teatral. Me dijeron que sí, entonces nos pusimos a trabajar para construir un recital, que en el fondo es esto, pero le pusimos un pequeño envoltorio dramático que finalmente se ha convertido en algo que lleva que las Garbo Girls, más que interpretar a Lope, llega a Lope y las interpreta a ellas. Entonces le hemos dado un poco la vuelta y nos hemos ido hacia la poesía y hacia fragmentitos de algunas obras de Lope, haciendo un experimento con ello. Esos experimentos son los que demuestran si un clásico lo es. Es como la prueba del algodón. Es decir, si sirve para hacer experimentos con ellos, para descontextualizarlos y utilizarlos para otra cosa, es que un clásico es un clásico. Debo decirle a Lali que, con permiso de Lope y permiso de Calderón y todo esto, realmente el siglo de oro español quien lo inventó fue Marsillac. Esto está claro. Estoy todo yo.
3: Ha dicho una cosa, Lali, que me gustaría también saber a ver cómo podemos interpretarlo, ¿no? Porque yo creo que lejos de que el éxito de una convocatoria de el Orfeón Maonés abre las puertas para que ustedes vengan y puedan disfrutar de la interpretación de las Garbo Girls y que tengamos aquí a un Lope de Vega y tal, no es tanto la entrada en sí, es que cuando la gente salga del teatro salga con algo dentro, ¿no? Esa semilla que luego pues incentiva a querer volver, a querer saber más. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Uniéndolo a lo del tema del informe PISA.
15: Yo creo que después de que vengan a ver nuestro recital dramatizado, que es como nuestro pequeño juguete dramático, que es como lo bautizamos al comienzo, se van a ir con la idea de que Lope les ha contado cosas y les ha sugerido otras. Y lo he hecho a través de la voz de las Garbo Girls y del piano de Pera. Y eso me parece que humildemente es una contribución a intentar mejorar, digamos, el nivel educativo y cultural que ahora se nos ha caído encima de la cabeza con una fortaleza estremecedora respecto de las exigencias que para mejorar este ámbito necesitamos. Humildemente contribuimos.
3: Jo m'imagino en el Pere Pelegrí davant del piano i arriba de cop i volta Juan Carlos Talavera i li diu, oye, ¿qué podemos? Conviérteme esto en envoltorio dramático. ¿Qué fas, no? ¿Cómo converteixes?
14: Jo som home de reptes, m'agraden els reptes. Si no hi ha un repte, no, la cosa no té gràcia. I d'altra banda, he fet feina molt de temps, ja fa molts anys que treball amb les Garbo Girls. De fet, ja me solen posar de Garbo Boy. Però, bueno, llavors és un poc aquesta idea. Jo tinc una idea molt clara. La música sempre, dins una obra teatral, ha de venir a reforçar una emoció, un ambient, una manera. Ha de suggerir coses que permetin potenciar allò que les actrius fan. Que ell parla teatre clàssic. Per tant, llavors que van cercar que sonés a clàssic. I llavors ens han permès el luxe de col·locar una música que habitualment no l'haguera pujada per res, perquè és música del segle XV, a vegades hi ha un Bach, però també hi ha un Piazzolla. O sigui, hi ha una obra de creació pròpia feta dins de l'estil d'aquell segle per poder cantar un dels versos que no estava precisament musicat, que això ho ha fet el meu fill. Vull dir que la idea del piano sempre és des d'allà reforçar el moment, l'emoció, la idea, el clima que les actrius han de tenir perquè tota la paraula que després es reciti tingui aquella potència. I ja voldria dir de banda que he estat 4 dies fora sense veure els darrers assajos i ahir em vaig anar un assustat i em va dir que assustat però m'ho volen fer actuar bé. Jo no som actor, faré el que podré. Però bueno, jo suposo que celebrarà la cua del pianista actuant. Passa res perquè és un moment molt breu. Aquesta qüestió no és l'important. L'altre, jo hi vaig veure una construcció dramàtica, una manera d'expressar, una solidesa amb el missatge que transmeten aquestes dues grans actrius, avui jo puc dir ja directament, molt diferents en estil, però amb una solidesa cadascuna perfecta, que me va impressionar. El que jo havia deixat els darrers assajos i el que vaig veure ahir, és que ho diria a la gent, venguin, disfrutaran d'un vers fantàstic, amb un missatge preciós, ben dit, alhora que colorista, té imatge, té moviment, té energia. Jo estic sorprès del que s'ha fet, molt sorprès, i estic, per tant, molt, molt content de ser aquesta petita
15: part. Te sorprendes de lo que tú mismo estás construyendo.
14: És que jo no m'hi acabava de veure com aquesta qüestió. Jo penso que no, jo me'n veig com molt. En els fons, allà dalt jo estic, som els pianistes, perquè són els Garbo Girls qui estan dalt l'escenari, no és una...
13: Que són... Ana Maria Cubas i Natalia Lucena. Que no ho havien dit.
14: No ho havien.
13: Ana Maria Cubas havia de venir, però està una mica indisposta i la deixam tranquil·la, que se cuide.
14: Inapil·li ocupada, com sempre.
13: Inapil·li ocupada, okay. Mai no.
3: Doncs que sigui així, de manera que en el moment en què hagi d'aixecar

0: però bé, crec que només van fer els d'ahir, no sé si elles dues havien fet alguna cosa o no, però la veritat és que Siglo d'Oro i Lope de Vega, jo m'encanta totes aquestes coses, però en el món d'avui no està fet.
1: Sí, això és important, està parlat des d'avui, us dic, anem a un assaig.
0: Sí.
1: M'ho juntem allà dalt, anem a un assaig, i jo, com sempre, m'ajunto amb les meves grans admirades a posar el piano. M'han convidat un dia a anar-hi, i jo hi vaig a fer aquest assaig. I he dit, què voleu que posi? Què voleu que toqui? Què us agradaria que féssim? En el fons és això, vull dir que a la gent també li transmetrem com creem aquesta emoció.
0: Exacte.
1: Com utilitzem les paraules, com estudiem per fer que tot allò que anem construint, i ho farem davant d'ells, tingui un missatge, arribi al cor.
0: Sí, jo vaig dir, jo no som actriu, però m'encantaria ser-ho perquè me dirigués.
2: Gràcies, quant honor.
0: És brutal.
2: Esto no es más que empezar esta tarde.
0: A sa manera, vale, però és sa manera de fer. Jo, per exemple, hi ha algun moment que els hi donaria un cachete i de dir, abam, on teniu ses neurones? I ell els hi diu, en suavitat, però quan té que posar-se dur, no es posa dur de tireta, sinó que
3: firme.
0: Alça una miqueta més, sabeu? Com ratlla ara, just una miqueta més i ja se sap.
3: I funciona.
0: Sí. No tothom serveix, eh? Que seria un desastre.
3: Què hem de fer per trobar les entrades o per comprar-les?
0: Demà de matí, encara a Sorfeón, una hora abans també a taquilla, i online, com sempre, online. O sigui que la gent ja, el que en aquests moments no te puc dir es preu perquè no el record.
3: La representació és dissabte?
0: Dissabte.
3: L'horari? Anem a recordar-ho perquè els nostres...
0: A les 9?
1: A les 8.
0: A les 8?
3: A les 8. Molt bé.
0: Mira que no, d'això no m'ho havia enviat.
3: Sí, jo ho demano, però de fet aquí tinc també per aquí.
0: Tens una xuleta?
3: Tinc una xuleta, sí.
0: Vale.
3: L'entrada són 12 euros.
0: Mira, en general són 12 euros, anticipada 10 i socis 8, qualsevol dia.
3: Precis populars.
0: Socis 8, val?
3: Doncs,
0: i són Anna Sesgarboguels, Maria Cubas i Pili Lucena, amb acompanyament en el piano de Pere Pellegrí i dirigides per Juan Carlos Talavera.
1: I no oblideu, tota la meravella que veureu allà construïda l'ha fet en Pere Fiol. És increïble.
0: Sí. Pere Fiol és
1: una meravella de l'escenari, de veritat.
2: És un mago del teatre, Pere Fiol.
1: És un màgic.
0: Sí, Pere Fiol és aquelles persones que no vol sortir mai damunt de l'escenari, hi ha gent que no el coneix, però quan en Pere Fiol no és a Sorfeón, navegam.
1: Es nota.
0: O sigui, jo puc dur el vapor cap endavant, però les oles són grosses, però bueno, sí.
3: No per no res, aquesta obra és Lope y la Esgarbo.
0: Exactament.
2: La esperada visita del Fénix de los Ingenios.
0: Exactament.
2: Ese es el nombre.
0: M'encanta.
3: El nombre completo.
2: El nombre largo.
0: Sí, m'encanta. Yo lo estudiaba de pequeña, por eso me acuerdo. Lope de Vega y Carpio, el Fénix de los Ingenios. Es que era tan bonito.
3: No vos ho perdeu. El nostre agraïment, Juan Carlos, Pere, Lali, per haver-nos acompanyat avui i haver-ho compartit amb els nostres oients.
2: Moltes gràcies.
3: I fins aviat.
0: Moltes gràcies. Molt bé, la setmana que ve.
3: Sí, la setmana que ve més espai d'agenda de l'Orfeó. I nosaltres ara fem una petita pausa. És dijous i, per tant, també tenim, per exemple, tot el que és la nostra secció de tecnologia.
4: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alayor. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
5: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
6: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes,

0: Arquitectes recorden que, tot i el dinamisme del sector, la manca d'habitatge assequible i la manca també d'habitatge protegit continua sent el principal repte del mercat residencial. El Centre Artesanal de Menorca reprèn la seva activitat amb una nova etapa que té com a objectiu consolidar aquest espai des de des Mercadal com a referent per la divulgació, la promoció i la posada en valor de l'artesania de l'illa. El nou projecte combinarà exposicions amb una programació estable d'activitats divulgatives i participatives amb especial atenció a les propostes familiars i educatives. Consell Insular de Menorca i Ajuntament des Mercadal han fet possible aquest nou model de funcionament gràcies a un conveni plurianual de col·laboració vigent fins a l'any 2028. L'acord estableix que l'Ajuntament assumirà directament la gestió del centre, mentre que el Consell aportarà 50.000 euros anuals per cobrir les despeses corrents del funcionament. Adolfo Vilafranca és el president del Consell Insular de Menorca.
1: Vam replantejar la gestió, vam pensar que ja que aquest edifici era municipal podríem arribar a un acord de col·laboració Consell Insular Ajuntament de Mercadal, i sobretot per enfocar la gestió del centre artesanal, del centre d'artesania, en una gestió a llarg termini, una gestió que anés més enfocada a ajudar els artesans, a determinar quines necessitats tenen els artesans i a posar totes les condicions per poder impulsar una cosa tan important per al Consell Insular i per l'Ajuntament de Mercadal com els impuls de l'artesania de Menorca.
0: A més, la institució insular destinarà 20.000 euros anuals a activitats de promoció i difusió de l'artesania menorquina que es desenvoluparan al mateix centre. Per la seva banda, l'Ajuntament des Mercadal ha adjudicat la gestió de l'espai a l'empresa Seixaranga SL. Escoltem el batle des Mercadal, Joan Pellicer.
2: Ha estat un procés llarg per poder treure's un curs de gestió, una sol·licitació. Finalment, el 24 d'agost vam poder ja obrir. I en el context que hi hagi una empresa de Menorca que està en contacte amb el sector artesanal, que tenen un bon gestor i que posarà en marxa i arrencarà aquest centre artesanal, que el que us interessa és que els artesans de tota Menorca s'ho sentin com a seu, naturalitzant l'exposició permanent que tenim en el primer pis i fer diferents tipus d'activitats i exposicions temporals doncs aquí a la planta baixa.
0: La nova programació inclourà xerrades, tallers participatius, exposicions temporals i una exposició permanent renovada i modernitzada. Les activitats educatives i familiars tindran un paper destacat per facilitar la transmissió dels oficis tradicionals a les noves generacions. El projecte també preveu acollir activitats vinculades a disciplines com pintura, fotografia o música, amb la voluntat de convertir el centre en un espai cultural i turístic dinàmic i obert a diferents expressions creatives. Acabant xerrant del Regiment d'Infanteria Palma 47 de l'Exèrcit de Terra, que desplega serà una de les seves seccions a Menorca entre els propers dies 14 i 19 de setembre per dur a terme operacions de presència, vigilància i dissuasió. Aquesta activació s'emmarca en la línia de treball de les Forces Armades per intensificar la presència de l'Exèrcit de Terra al conjunt de l'arxipèlag. A més de reforçar el coneixement del terreny i realitzar tasques de vigilància, el desplegament cerca també avançar en les relacions institucionals i coordinar el suport de les autoritats civils en cas que fos necessari per a qualsevol situació d'emergència. Durant els 6 dies que durarà aquest dispositiu, les patrulles militars recorreran zones als termes municipals de Maó, Ciutadella, Alaior, Es Mercadal i Ferreries, però Menorca serà escenari d'altres activitats militars també aquests dies. Aquest mateix dijous, el cementeri de Maó acollirà l'homenatge que la Marina Militar Italiana fa als mariners del acorisat Roma, que va ser enfonsat a la Segona Guerra Mundial i que es va refugiar a Maó. Divendres, demà, serà el torn de la Marina Nord-Americana, que farà el tradicional acte de reconeixement a l'almirall Farragut a Ciutadella.
3: La Barca de Menorca inicia aquest vespre els seus partits de pretemporada. Les de Beb Llorenç juguen aquest vespre a partir de les 8 a Sevilla contra el Cajasol, actuals campiones de Lliga i Copa. Per la capitana de la ciutadellenca, Ivonne Martínez, aquest partit serà una gran pedra de toc, ja que permetrà mesurar al nivell de la Barca davant rivals directes.
4: Sí, sí, la verdad que sí. Al final es un equipo con jugadores de calidad. Sabemos que el año pasado hicieron muy buena temporada y se llevaron dos títulos. Entonces, creo que si nos toca este tipo de rivales en pretemporada, cuando vamos empezando, cuando vamos adaptándonos, ajustando, pues para mí, para nosotros es beneficioso, porque así jugar con ese tipo de nivel, de calidad, nos beneficia también a nosotros.
3: A més del CaixaSol, també participen en aquest torneig que jugarà